0: Carob, tout de suite, hein, faisait une place à l'actualité du moment.
1: Bachillerat. L'Utsita et les autres langues minorisadas seront intégrées à examens de spécialité à partir de 2028. Les lycéens qui font une spécialité en Utsita pourront faire l'examen correspondant en aquella langue à partir de la session de bachillerat de 2028. Jordi Rajos. Le bachillerat français évoluera à partir de 2028 pour tal de prendre mieux en compte les trajectes bilingues en langues dites régionales. Según Le Monde, le ministre de l'Éducation, Édouard Geffray, a annoncé que les lycéens qui auront suivi une spécialité en d'autres langues de l'État français pourront d'arrenla passer les épreuves correspondantes en aquella mateixa langue. Così funcionaran les espròves. Concrètement, une escola que ha estudiat una matèria de especialitat, com les matemàtiques o l'història o geografia, pende les annades de primero e de terminalo en una lengua com l'Utsita, puirà passar l'esprovo en aquella lengua al moment de l'examen. Lo sujette demorarà identic a aquel pepa usat en francès, mas serà traduit. Aquella mesura s'aplicarà pas menys a una sola de les especialitats finals, ja que l'altre haurà obligatoriament de ser preparat i avaluat en francès. Per exemple, una escola que ha ja seguit l'especialitat de matemàtiques en bretó la podrà passar en bretó i l'especialitat físico-química en francès, s'ho diguet Geffray. Lo gran tural seguirà la mateixa logica. La partida que porta sulla specialità concernida potrà essere presentata in la lingua causida. Fins ara, le scuole escolarizzate in filiere bilingue devono passare le prove in francese, levat quand la lingua dicio regionale costituisce e lo mette in sua specialità. Lo ministeri presenta a quella riforma come un riconoscimento di tragette bilingue e assicura che remette pas in causa la plaza centrale del francese di lo sistema educativo. Just preciu de mobilizacius crescentos. Aquello novo dispositiu arriba in un context de mobilizacius crescento en suste a las lenguas propios non oficialos. Dempei la reforma menado per Jean-Michel Blanquer en 2019, diverses grups e associacius han denunciat l'espace limitat baliat a aquello lenguas di l'examen del bachillerat. Aquellos demandos han recentment guanyat davant, particularment amb les mobilitzacions dels lycéens bascos de Bayuno pel dret de fer els exàmens en basco. Davant d'aquest pressió social i associativa, el Ministeri de l'Educació a poc a chapau d'obert el camí a un tiro de mesures que permetran fin final d'administrar els exàmens de batxillerat de les diverses llengües autòctones de l'Estat d'un l'Utsità.

0: Bonjour a toutes, bonjour a tutos e benvenuto din la vostro emissiu occitano furoburo en directe realizado en partenaria ambe l'associaciu Aquiloc. Aquesto emissiu es diffusido per Decibel FM, Antenne Doc, Bram FM, Brenige FM, Radio Galaxy, Radio Gran Brive, Radio Lengadoc, Radio Libre en Périgord, Radio Occitano, Radio País e Radio Vicente. Al programa d'aquest mes de juny de 2026 hi haurà l'actualitat del moment, paraules d'esculas e dos cops de projectu. Hi haurà també d'idees de sortides en carsi e de músico occitano actualo, amb Johnny Bambú, Latalbero e Burrasca. Mas pel moment, anan escuta lo cantaire Joanda. C'est Stéphane au micro et je suis ravi d'être en votre compagnie.
1: Envie de passer un bon moment ? Vous êtes sur la bonne radio.